0: 723 Bravo, 102 miles.
1: 723 Bravo, go ahead.
0: And 317.
1: Copy, till 45.
0: 733 Bravo, any miles, 956.
1: Copy, till 45.